No podia faltar en aquesta playlist Vangelis, que tenia una capacitat única per transformar les imatges en so. En aquest tema, Life of Antarctica, som conduïts per paisatges vastes i silencioses on la solidaritat i la bellesa coexisten naturalment. Música que continua a despertar